0: Els dimecres de 10 a 11 de la nit. Ones de crom.
1: Bona nit, una nova emissió d'Ones de Crom, al 90.10 de l'FM, a Ràdio Castellà, amb un especial que avui dediquem a Mark Applebaum, un compositor, pianista i intèrpret i manipulador i inventor d'instruments, nascut el 1967 a Chicago i afincat els últims anys de la seva trajectòria a la Universitat Californiana de Stanford, on imparteix classes de composició musical. Un músic que va treure el seu doctorat a la Universitat de Califòrnia, on va estudiar amb compositors i professors com Brian Ferneyhough, Georgie Wassa, Ron Steiger o Roger Reynolds. Compositor, però també pianista de jazz. Ha compost moltes peces, tant per música de cambra, per collage sonor i tape music, per música orquestral o per cant coral. També ha dedicat peces a companyies de dansa com la de Mars Cunningham o per obres visuals i de teatre. També les seves invencions d'instruments, com anirem veient al llarg de l'especial que dediquem a Mark Applebaum, porta noms d'instruments inventats per ell com el Mouse Katier o el Mouse Trap. Peces electroacústiques que ha fet amb aquests instruments i que anirem veient al llarg de la seva trajectòria, sobretot enfocada en els seus treballs signats amb el seu nom, amb el segell americà Innova. Incloem per això també un treball inicial amb el segell Afasia i un treball del 2003 amb el segell de John Thorne des de Nova York, Zadig. Comencem a repassar la trajectòria prolífica d'aquest curiós científic boig de la música i dels sons, com és Mark Applebaum. El primer treball el datava de 1989 amb Afasia Records i el titulava Your Parents Hate Me, un treball on l'avantguarda la portava des de camps com l'experimentació amb el rock, el funk i l'humor. Un exemple d'un dels temes d'aquest Your Parents Hate Me de Mark Applebaum és Epigram 175.

Des del primer treball de la discografia de Mark Applebaum de 1989 i Your Parents Hate Me, on ell mateix aportava teclats, guitarra, baix, programació de bateria i veus amb composicions i producció pròpia, en aquest treball el que sentíem Epigram 175, experimentació des del rock, funk, teclats i l'humor i la paròdia. Anem cap a 1996, primera referència amb el segell Innova, un segell que ha publicat la majoria de treballs de Mark Applebaum, en què trobem Mousetrap Music. En aquest treball fa servir el Mousetrap, un instrument, una taula, amb objectes, connexions MIDI i diverses manipulacions de sons acústics que trasllada després en els seus amplificadors i en els seus aparells electrònics. Mousetrap Music, publicat el 1996, del que sentim el tema Strike 3 and a half plus 5 to groove.

Un dels 10 temes que composen el treball Mouse Trap Music de 1996, fet amb Hipnova Recordings per part de Mark Applebaum, sentia amb Strike, Three and a Half, Five to Groove, un treball on s'inclouen peces fetes per composicions pròpies d'Applebaum amb el Mouse Trap i afegint també altres manipulacions d'instruments i d'objectes. Un treball que tanca amb el llarg tema S-Talk, que va fer servir una de les escenografies de dansa de la Mars Cunningham Dance Company, un ballarí Mars Cunningham històric que també té un especial al programa de música feta per les seves representacions o en homenatge a ell. Normalment era David Tudor, col·laborador de, o intèrpret de John Cage, qui va fer moltes de les peces per la Mars Cunningham Company. Un especial avui de Mark Applebaum, una mena de inventor d'instruments que el posa en l'herència de músics que l'han influït com Conlon, Non Carrow o de també Harry Parch, que compta amb un especial aquí on es de crom de fa diverses temporades. Inventors d'instruments i manipuladors d'escultures sonores també trobem en especials que hem fet aquí on es de crom per artistes com Max Easley, Paul Metzger, Ken Butler, inventor d'instruments de corda, sobretot en aquell especial de la secció Lunatic Fringe dels segells Adic, o més recentment, la temporada passada, del també manipulador de sons de Mecanium, Pierre Bastien. Anem cap a un següent treball de Mark Applebaum, com és The Janus Remixes, Exercises in Autoplandering, de l'any 1999 amb Hipnova. Autoplandering, és a dir, robar-se a un mateix. Aquest treball recull la manipulació feta pel propi Mark Applebaum d'unes composicions que va fer ell mateix entre 1992 i 1996, de Janus Sickle, que va entregar a músics virtuosos d'interpretacions en solitari, de música de cambra, de cant coral o d'orquestra. Va agafar els sons d'aquests enregistraments i els va manipular, els va robar d'aquestes interpretacions i les va fer a la seva manera. Porta a la memòria això també especials que hem fet ones de crom de grandíssims músics o artistes dels plunderfònics, de robar música d'altres com John Oswald o d'aquell

Escipio Remix, des de Dejanus Remixes de l'any 99 de Mark Applebaum. La mescla de música clàssica, contemporània, electroacústica, collage sonor i ambientacions i tocs d'electrònica es troben en aquestes manipulacions fetes d'ell mateix, per això subtitula el treball Exercises in Autoplandering, agafant d'interpretacions de composicions seves fetes per altres. A l'any 2002, el mateix segell Innova Recordings va publicar el duet de Applebaum Jazz Piano Duo, en què uneix a Mark Applebaum amb el seu pare, Bob Applebaum. Van editar el treball The Apple Doesn't Fall Far From the Tree. Reinterpretaven el piano en forma de duo, clàssics de jazz i de música cinematogràfica de compositors com Bill Evans, Juan Tizol, Wayne Shorter o Victor

Young, entre altres. Passem per això a l'any 2003, on trobem el treball de Mark Applebaum, Catfish, publicat amb el segell de John Thorne's Addict. Sentirem dos temes d'aquest treball en què els crèdits interiors presenten aquest músic com un californià dotat de sentit de l'humor en la música, on hi ha un compendi en aquest treball d'electropercussions pròpies i fetes per ell mateix, treballs orquestrals, peces virtuoses en solitari o cut-ups o collage sonor que sembla tret de dibuixos animats. De Catfish, aquest treball de Zadig el 2003, de Mark Applebaum, sentim dos temes. El primer, Omnibus Etude, amb el piano de Thomas Rosenkranz, un habitual intèrpret d'obres de Steve Reich.

Omnibus Etude, primera composició o tema que sentim de l'àlbum Catfish del 2003 amb Zadig de Mark Applebaum, en què el pianista era Thomas Rosenkrantz. Un treball on la portada és l'instrument inventat per Applebaum, el Mousketeer, en què, en forma de triangle, una taula de fusta, hi pengen i estan clavats moltíssims objectes amplificats com pintes, timbres, vares i moltíssimes més coses per tocar a forma de percussió amplificada i fer aquestes composicions i interpretacions d'electroacústica. El següent tall que sentim de Catfish és Snagglepuss Remix, d'un treball on Mark Applebaum hi aporta piano i aquest instrument inventat per ell, el Mousketeer, però també altres músics hi aporten violes, pianos, cellos, percussions, violí, clarinet, fagot o corneta, entre d'altres. El segon tall que sentim, com deia més, Snagglepuss Remix.

Snagglepuss Remix, collage sonor de Mark Applebaum, combinant tot tipus d'instruments i percussions en aquest tema del treball Catfish del 2003. El 2004 va publicar Martian Anthropology, un treball amb quatre grans composicions pròpies d'Applebaum per orquestra i instruments electrònics. Sentirem una primera part de la composició que dona títol al treball, Martian Anthropology, on l'electrònica és a càrrec de Mark Applebaum i l'orquestra que l'acompanya és la Stanford Symphony Orchestra. Des de Martian Anthropology del 2004 sentim Martian Anthropology 1.

Martian Anthropology One, una primera part d'aquesta composició llarga de Mark Applebaum que recull aquest treball d'aquell mateix títol. Martian Anthropology, que juntament amb aquesta composició n'hi ha tres més, com dèiem, per orquestra i amb tocs de percussions i d'electrònica. Altres obres que no incloem, també publicades per segell Innova, composen temes de Mark Applebaum interpretat per altres, treballs com Speed Dating, 30, The Metaphysics of Notation, Asylum o Disciplines, són aquest tipus de treball que aquest segell Innova Recordings, fundat el 1982, va ser una forma de documentar els compositors guanyadors del que era els certàmens de composició i premis de composició que va crear la Fundació McKnight i que al llarg dels anys, fins gairebé a l'actualitat, ha anat portant a la publicació dels treballs dels guanyadors i de compositors que han estat afins a aquesta organització. Entre ells, un capdavanter és Mark Applebaum. Anem cap al següent treball del mateix any, 2004, també Innova, com és Intellectual Property, d'aquest treball de peces electroacústiques on Mark Applebaum composa a través de fer servir objectes, reciclatge d'objectes, filferros i tot tipus d'instruments metàl·lics per les percussions i per les composicions i les amplificacions dels mateixos per crear els temes. Des d'Intellectual Property d'Applebaum sentim el tema Plundergraphic.

Plunder Graphic, el segon tall del treball Intellectual Property de Mark Applebaum del 2004, un treball on hi ha temes de collage sonor i aquest Plunder Graphic, com ens ho mostra, també peces amb el seu instrument inventat, el Mousketeer, o fins i tot hi ha el darrer tall d'aquest àlbum, que és una explicació verbal de com composa Mark Applebaum, titulat Pre-Composition. Anem cap a l'any 2005, també amb Innova Recordings, on trobem una col·laboració en forma de doble CD amb el treball The Bible Without God, que és una col·laboració d'Applebaum amb la Mars Cunningham Dance Company a la Universitat de Stanford. Un treball on hi ha l'electroacústica feta amb escultures sonores, amplificació d'objectes i d'aquests instruments inventats i d'altres tipus d'instruments, on les regles de les composicions hi tenen molt a veure amb la indeterminació i amb l'atzar a l'hora d'interpretar-les. Anem a veure una mostra amb un tema més llarg des d'aquest The Bible Without God del 2005, com és Garden of Memory for Solo Mousketeer Electroacoustic Sound Sculpture.

Garden of Memory, des del treball del 2005 de Mark Applebaum, The Bible Without God. Multitud d'instruments i objectes, juntament amb els seus instruments inventats, el Mouse Trap i el Mouse Ketier, es donen la mà en aquest doble CD amb aquestes composicions i interpretacions de Mark Applebaum. Anem al 2006, també amb Innova Recordings, on va publicar Applebaum el treball 56 and a Half Feet, un treball en composicions pròpies i enregistrat als Skywalker Sound Studios de Lucasfilm amb l'aparició de les reconegudes orquestres Stanford Jazz Orchestra and the St. Lawrence String Quartet. Vàries composicions, entre ella la més completa, que va titular Sum Parts, de la que sentim una part, on els crèdits d'aquest treball, segons el segell Innova Recordings, diuen que és com una trobada un divendres a la nit entre els artistes o els científics Claude Debussy, Sun Ra, Galileo Galilei i el marquès de Sade. Applebaum fa servir dues parts del mètode científic i una part de mística ritual, i surten composicions com aquesta, de la que sentim la secció de Sum Parts for Chamber Orchestra, Deft for Trombone and Contrabass.

Some Parts for Chamber Orchestra, Depth for Trombone and Contrabass. Una secció de la composició Some Parts de Mark Applebaum en què s'hi trobem instruments com violí, viola, trompeta, trombó, piano, fagot, oboe, percussions, flauta, contrabaix o cello i clarinet, entre d'altres. Anem cap al treball darrer d'aquest especial que hem fet aquí unes de Crom de Mark Applebaum, Sock Monkey, el publicava el 2008 amb Nova Recordings i aquest títol era una dedicatòria al mico de peluix que la seva petita filla Charlotte Applebaum arrossegava per casa aquests dies. D'aquest treball també en composicions i fins i tot amb una variació d'una variació d'un tema de Mozart hem triat el tema Theme in Search of Variations 3. L'Emili que us ha parlat i el salva els controls. Bona nit.

0: aunque raramente consigo verlas.
1: La gent quan surt, sobretot al bosc, o ambients tancats, boscos tropicals, la possibilitat de veure un ocell és remota. En canvi, tu, quan entres en un bosc, comences a sentir sons. Sons. Imagina't l'alegria que és si tu, com a biòleg almenys, que tens un interès per saber el que hi ha allà, si tu ja pots saber, ostres, un pinça d'una mallerenga blava, ara li respon una mallerenga carbonera, mira, no sé què, ostres, aquesta merla, que guapa, que canta, que tal i que qual, no? I vas descobrint tot un món i tu vas amb les mans a la butxaca. És meravellós. Jo tinc una amiga, bueno, que va aprendre amb mi una mica, bueno, i molt sola, perquè la veritat és que tenia molt bona vida, o era molt hàbil, que després de fer un curs amb mi, va dir, uau, ara quan vagi al bosc mai més em sentiré sola. I vaig pensar, hòstia, veus, quina manera d'expressar-ho més bonica, no? Ja no em sento sola, que de fet és el que em passa a mi. Jo, quan entro en un bosc i no sento res, em sento com una mica angoixada, no sé com explicar, en època de cries i cants, eh? És a dir, que és una manera molt maca d'expressar-ho, aquesta cosa. I ella és molt bona amb la vista, eh? Perquè jo reconec que no sóc. I si els detecto és perquè els he sentit i sóc capaç de localitzar-ho.

El meu nom és Lluïsa Mateu. Soc biòleg de formació i des de fa més de 30 anys que m'interesso pels sons que fan els animals i em dedico a gravar-los. Tinc una àmplia col·lecció de repertoris sonors d'animals i de paisatges sonors i actualment estic col·laborant amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on estic documentant i digitalitzant una antiga col·lecció de sons.

Vas a gravar, tu pensaves més. És com les càmeres d'abans, que si tu treballaves amb la càmera fotogràfica, amb diapositiva, foto tirada, foto perduda. Si no, no? Tu pensaves una mica abans de fer una foto. I, bueno, pues, amb l'analògic, això també. I sobretot, que en aquella època, almenys jo anava a gravar espècies. Era el que a mi m'interessava, perquè jo volia fer com un catàleg sonor dels cants dels ocells i de tots els animals, però bueno, bàsicament els ocells, no? Per tant, i sobretot jo reconec que jo quan vaig començar, jo el paisatge sonor no sabia el que era, mai havia pensat jo en un paisatge sonor. Va ser gravant les espècies, estant al camp, estant escoltant, descobrint i treballant l'escolta, que vaig descobrir els paisatges sonors. O sigui, el concepte, diguem-ne, no? I la possibilitat de gravar allò. I de dir, ostres, pues això té un valor. Després vam conèixer a Jean Rocher, que és un home que va ser un dels primers a publicar col·leccions de discos, però sobretot en caset va començar ell. I el vam conèixer perquè volia treure una obra per a Espanya i buscava ornitòlegs, i aleshores, mira, ens va trobar nosaltres i vam dir que sí. I vam anar a casa seva. Tenia l'estudi també, no? I aleshores, veure l'estudi que tenia allà i tots els magnetofons, perquè tot era analògic, tots aquells aparells allà i els altaveus i com sonava allò tot de fusta i... Bueno, no sé, jo vaig flipar molt, no? I aleshores vam començar a escoltar coses, vaig dir, ah, vols escoltar això, vols escoltar allò, i pam, pam, vine. I va veure que jo de seguida m'entusiasmava. I bueno, i després es va posar un disc, me'n recordo, un disc que tenia dels boscos de sud-est asiàtic. I, uau, va ser una passada, era com un concert creat ell, o sigui, pista a pista, que havia anat ell gravant, perquè aquest senyor, als anys 50, es va recórrer el món gravant ocells, no?, sobretot. Rocher a mi m'explicava que al principi de gravar ell anava amb un rodet de cable, s'estava allà observant l'ocell que volia gravar, on es posava a cantar, s'estudiava els llocs i al final deia, ah, aquí es posa, vale, poso aquí. I tirava el cable, li lligava el micro, el posaven allà i s'amagava i s'esperava. I quan l'ocell venia i es posaven allà, gravava. Clar, les gravacions que treia eren boníssimes, però potser s'estava 3 dies per treure una gravació d'un minut. Ara està aflorant moltíssimes persones des del món de la música, artistes sonors, que en diuen, i clar, jo aquest món l'he descobert després, ja estic veient moltíssima gent que a més s'interessen moltíssim pel tema del so de la natura, del paisatge sonor, més a vegades que els propis biòlegs o zoòlegs, que encara estan en seguir el camp amb els binocles, no? A mi, com a zoòloga, o com a biòleg, com a bioacústica, com a no sé què el que sóc exactament, doncs m'interessa recollir això per crear catàleg, per donar coneixement, però penso que el so és molt potent a nivell d'emocions, de percepcions, i és una eina molt útil, doncs, per conscienciar, per donar a conèixer la natura, per conscienciar sobre la necessitat de preservar-la.

hi ha moltes coses sobre la migració que no es coneixen. Què es dispara la migració? Per què un ocell decideix demà me'n vaig? I també com saben detectar la ruta, com saben fer la ruta, si és per camps magnètics, si és per els estels, si, perquè n'hi ha que migren de dia, n'hi ha que migren de nit. Hi ha molts patrons diferents. Hi ha ocells que migren de baixada fan una ruta, de pujada en fan una altra, en fi, hi ha moltes coses, no? I aleshores, a uns alemanys, em sembla que era, amb la curruca capirotada, va fer un experiment, que és que la ficaven en un lloc i li canviaven el camp magnètic. I aleshores el que veien és que quan es canviava el camp magnètic, el nord ja no estava aquí, o el sud ja no estava aquí, sinó que estava aquí, la curruca es movia cap allà. O sigui, era una demostració de la hipòtesi, que és el camp aquells, que els ocells aquests, o almenys la curruca capirotada, detecten el camp magnètic i a dins, o sigui, sembla ser que tindrien en el seu cap com un mapa mundial de camps magnètics, diguem-ne, i ella sap que ha d'anar cap allà.

0: 未来。
1: Allà hi ha un niu. Veus les fulles que es mouen?
2: Sí.
1: Allà dins hi ha un niu.

0: estic veient. Se sent perfectament.
1: I dius darrere, no?
0: Està darrere de les rames, de les fulles.

El problema per memoritzar és que no som capaços de descriure un so quan l'hem escoltat. I tu has de fer aquest esforç de dir, a veure, com descric això que acabo d'escoltar amb una persona que no l'ha sentit? Dir, mira, he sentit un so així, així, així. Ostres, no saben per on començar. Cosa que jo ho entenc, eh? O algú que diu, jo sé que això és una merla. I per què saps que és una merla? No ho sé, ho sé. No, a veure, anem a pensar, no? I a poc a poc vas, bueno, doncs una persona, com que és un tema de percepció, doncs a algú li ha cridat molt la melodia, a un altre li crida molt perquè li recorda a una flauta que no sé què, o el ritme, o cadascú té una cosa. I acabes fent una petita descripció. Aleshores, el que va molt bé són les onomatopeies, sobretot si se les fa un mateix. Quan se les fa un mateix o les fas en grup en un taller, allò queda i és tan visual, i a més que tens la melodia, tens l'estructura, tota la construcció, ho tens tot. Hi ha molts ocells que el nom, el seu nom, és onomatopeia, que el que passa és que fins que no coneixes el cant no ho saps, bueno, el cucut, òbviament, no? Però n'hi ha d'altres que també, quan coneixes el seu cant, dius, ah, esclar, per això es diu així, no? Aquest nom fa referència a un cant o a un tipus de crida que fa, com el bitxac, per exemple, doncs

Sempre, sempre dic, quan tu mires un paisatge o fas una imatge o fas un vídeo, bueno, sempre imatge, em refereixo, fas una foto, fas un vídeo, estàs contemplant una cosa meravellosa, preciosa, uns colors, uns no sé què, però per mi la impressió és que tu estàs fora. En canvi, el moment que tu estàs gravant o escoltant, i sobretot si estàs gravant, no estàs tan contemplant, estàs, o almenys el procés d'escolta fa que estiguis molt més connectat i fins i tot estiguis endins. És a dir, si tu et fiques dins d'un bosc i poses dos micros, o un, és igual, i et poses uns auriculars, estàs allà dins, ets un més d'allà, no? És molt diferent la relació.

0: jo penso em moriré sense haver pogut escoltar tot el que tinc. I això em sap greu, però bueno, a lo millor visc molts anys i em dona temps. Ara el que passa és que ara des de fa uns 3 o 4 anys pràcticament no gravo. No surto a gravar com abans, que jo cada primavera, o sigui, començar la primavera jo, o al final de l'hivern si volia fer alguna cosa en concret, però allò que feia jo abans de la primavera, adeu, me'n vaig, família, adeu, família, me'n vaig a gravar, que a mi m'anava també molt bé a tots els nivells, això ara fa temps que no ho faig. No, ja, si surto a gravar és perquè vull gravar una cosa concreta, perquè no vull acumular més, perquè no tinc temps.
1: El carbonero, tot estiu. La lavandera. El triguero, o cid negre. Els verderols, verdecillos. O el pito real, pájaro carpintero. Todas ellas me acompañan el último día grabando en los bosques de Aielo, la mañana del 1 de junio.

sense gravar, només escoltant, almenys jo, notem la pèrdua de biodiversitat i del nombre d'espècies. O sigui, el paisatge està empobrit en general. I jo me'n recordo que va haver una època que jo vaig començar a notar això, de dir, ai, no sé, avui quan he sortit no m'agrada gaire el que he gravat, o no sé què, ja porto diversos dies que no noto que ja no és com abans, quan vaig venir aquí fa 3 anys, per exemple, perquè jo soc molt de repetir llocs, no? I pensava, bueno, potser és que, no sé, jo estava cansada i no ho he fet bé, o no he trobat el lloc bo, o deu haver una borrasca que ve i els ocells ho noten, i... Però clar, això passa un any, passa un altre, i es comença a parlar de que alguna cosa està passant, no? I efectivament...

0: doña Tula, com estan?
1: Bé, i vostè?
0: I tu, Marco? Et passeja amb la mamà?
1: Sí, senyora.
0: Aquí no bullíssim. Aquí a la Rambla ja se sap, i més en aquesta hora.
2: Aquí le doy la suerte.
0: Si no, que els meus germans hi han abudet, saps? S'han de comprar vestits, i jo he volgut mirar on podríem trobar algun avantatge. Però, filla, a tot arreu demanen uns preus.
2: Los 20.000 duros para mañana.
1: Mamà, mamà, que allò me dona 20.000 duros. Que és estrany per vostè que perdi el temps així.
3: Quiere que se la diga refalada.
0: On surt ara aquesta?
3: Te voy a adivinar l'hombre que está prendado de estos labios de clavé, hermosa.
0: Vagi, vagi, nom de Déu, canta mañana.
1: Caram, senyora Pepeta, que potser pensa casar-se.
0: I ara, doña Tula, si ja tinc 38 anys.
1: El papà va dir un dia que en tenia 59 vostè.
0: Vols callar?
1: Ui, que m'ha fet mal.
0: Quina manera de fer prometre. Deixi l'escar, doña Tula.
2: El nen i pa la nena.
1: Mamà, jo vull un d'allò. Dos com li deia. Liquidació que està fent la sastreria a casa Ramon.
0: La del carrer de l'hospital?
1: Sí, senyora, número 23. Aquí entrant a mà esquerra, que té un anunci lluminós a dalt a baix. I des d'aquí a
0: peu. És cert.

0: con la deriva, presto, el salvamento.
1: Leocadia, contigo hasta la muerte.
2: ¡Socorro, socorro!
3: Ay, pobre de mí, voy a ser pasto de los peces.
2: ¡Capitán!
1: ¡Botes al agua!
2: Un moment, capità, per favor, que m'he deixat el rímel en el camarot.
1: Adéu, sogre, i que tingui un feliç viatge.
2: Entra.
1: Senyora, de pressa.
2: Mi marido i el perro.
1: Impossible, no hi caben.
2: Oh, un tiburón.
1: Rrrr.
0: Sálvese quien pueda.
4: Què passa?
3: Que no ho freguem.
4: Com diu?
3: El barco s'enfonsa.
1: No cal que cridi tant, home. Em creia que passava una desgràcia.
5: Caballero, el bote.
6: Yes, però a mi que del tomagant és una fotografia.
5: El faro.
1: El faro.
2: Oh, mio
7: faro. Io sono mareggiato.
6: Perdoni, que estan guillats tots aquests?
5: Home, no. Que no veu que estan ensejant una pel·lícula?
6: Ah, vaja, i en diuen El Faro?
5: No, El Faro és una gran sastreria que hi ha al carrer de l'Hospital, número 127.
6: Precisament jo li vaig dir, fins conec la cançó, escolti-la.